Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 92%.

0: Sí.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 93%.

0: sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
2: sí,
0: dir.
2: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent,
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta
0: sí. música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixarem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Bon dia, són les 8. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret llei d'habitatge. Accions de protesta que culminaran a la tarda aprofitant la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Sapiguem quins problemes estan provocant les mobilitzacions a aquesta hora. Ho fem amb l'equip viari. Endavant.
1: De moment no hi ha problemes de trànsit per aquestes mobilitzacions. Sí que n'hi ha, però a l'AP7 hi ha aturades a Vilaparareix per un accident que ha tallat l'autopista durant un quart d'hora en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cua a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Tarragonès, retencions per un accident a la B27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls.
0: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins que s'aprovi el decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira de com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar i dels socis de legislatura com Junts. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està previst per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Reunió avui dels ministres de Defensa de la Unió després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a les empreses armamentístiques. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just d'haver-lo acordat. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any. I Oasis esgota en 3 dies totes les entrades de la gira 2027. Els tiquets del tour que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. La gira dels germans Gallagher arrencarà el 21 de maig a Glasgow.
2: Esports.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València. L'actual campió de la competició també s'estrena en victòria al Fiat Girona davant l'Camp Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral a les zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a l'última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
4: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré fins al punt de les 9. Comencem sense problemes importants per ara, per les mobilitzacions previstes pel sindicat de llogateres per reclamar l'aprovació del decret d'habitatge. Unes protestes que culminaran aquesta tarda coincidint amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos de Catalunya per participar en el lliurament d'uns guardons. La crida de la convocatòria és literalment col·lapsar la ciutat. Busquem, doncs, a aquesta hora quina és la situació en alguns punts on estaven previstes les concentracions. La primera parada de la FEM a l'encreuament de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Allà hi tenim el Jordi Canal. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara estem arribant en aquest punt, en aquesta cruïlla de Diagonal Passeig de Gràcia, la plaça de la Cinc Coros.
6: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
7: La banda sonora del teu dia.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus. I una humitat del 93%.

0: Ferrari, but by the way, you do.
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6

Amb punt les 9 del matí. Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres ha emplaçat a participar en les mobilitzacions d'aquesta tarda, coincidint amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez, i no descarta una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge.

0: a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE el vol tirar endavant demà al Consell de Ministres mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar-ho Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des del gener. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. L'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Hilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UQ Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part, amb una jugadora menys.
0: Dilluns 28 de setembre, dia de temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot de litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tots.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%.

0: wealthy. Still, the world was coming.
1: Trescat Info.

0: Les 10, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit a la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa mesos que van violar un referèndum d'entesa tot just després d'haver-lo acordat. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i invertirà més de 500.000 d'euros per restaurar els hàbitats, ordenar l'accés de vehicles i fer la zona més accessible. Les obres duraran 4 mesos. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
0: Temps insegum, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol negocia contrarrellotge amb els partits per poder aprovar demà el decret contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge. I s'han de queixar les diferents propostes per buscar solucions que convencin tots els socis d'investidura, des de Podem fins a Junts. L'executiu ha presentat una bateria de mesures que inclouen la prohibició de la compra especulativa per part...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 79%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent,
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, aquesta,
2: sí. Aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixarem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades

0: de la Marta Rubio. Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, a 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolució en joves i adults, que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la mare terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
1: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor del Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumant minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre mini A, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada. Amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
3: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi, Arnau Quadres i un gol, i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavís sub 11A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bos de Tosca a casa, en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats. Estem segurs que l'equip farà un gran paper, i amb aquesta derrota inicia la temporada. Segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del sub-11B, de l'Alavís sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base, i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: En punt les 11 del matí. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en la campada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i a mitja la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Dotze comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolar. És una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Es tracta d'una idea pionera a l'estat espanyol que vol posar en valor la cultura com a dinamitzador rural. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Edén amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya dissabte a Wembley. A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar en victòria el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona meitat amb una jugadora menys.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per la...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

0: Les 12, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres, amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem, es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez de Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de la capital catalana, reclama un text amb mesures contundents. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més atacs de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Joan Pérez Pera evita la presó preventiva un cop ha ingressat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge. En llibertat amb càrrecs haurà de compareixer periòdicament davant l'autoritat judicial i té prohibit sortir del país. La pel·lícula La bola negra dels Javis es converteix en la millor estrena espanyola de la dècada. El primer cap de setmana als cinemes l'han vista 610.000 espectadors i ha superat títols com L'Odissea en pantalla des del juliol.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. El defensa blaugrana, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Kitchener Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Temps insegum, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts i mig del punt del migdia, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins la 1 amb el repàs a l'actualitat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per a la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que el fons voltor especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però Sumar i Podem...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 57%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Pedro Sánchez és a Barcelona. De fet, ara mateix està fent el seu discurs en unes hores clau per decidir si les lleis canvien de veritat alguna cosa que permeti alleugerir l'olla a pressió de la crisi de l'habitatge, ja sigui amb la renovació automàtica dels contractes de lloguer, impedint que els fons voltor especulin amb l'habitatge o prohibint el desnonament de persones vulnerables, com ha passat amb la Mari Carmen Abascal a Madrid. Però això comporta uns equilibris entre els interessos que defensen l'esquerra i la dreta difícils, molt difícils. Ahir van començar a córrer convocatòries promogudes per activistes per l'habitatge, que vaticinaven un matí molt complicat per la circulació a la ciutat de Barcelona, fent-ho coincidir amb la visita del president espanyol. Al final, però, han estat talls curts, de poca afectació, amb poc múscul de manifestants, i que han alterat poc el ritme i la rutina habitual d'un dilluns a la ciutat. El desplegament dels Mossos d'Esquadra ha acabat de descafeinar la protesta, els han impedit tallar la Diagonal com pretenien, cosa que sí que s'hagués notat efectes de col·lapse de trànsit. A la Meridiana eren poc més d'una quarantena de persones a Sants, poca gent també. Aquest matí s'ha nedat poc i s'ha guardat la roba ben de pressa, potser per agafar forces de cara a la tarda, quan hi ha convocada una protesta davant del Palau de Congressos, on es fa l'acte, un lliurament de premis, que ha de tenir Pedro Sánchez com un dels convidats. Veurem si en aquesta ocasió l'afluència, els decibels i els efectes de la protesta estan a l'altura de les expectatives que ha aixecat el decret llei que s'ha d'aprovar demà al Consell de Ministres.
0: Catalunya al dia.
1: Així comencem aquest dilluns 28 de setembre. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Amb un programa que recollirà també la protesta que pagesos i ecologistes han fet al Carràs en contra del mar de plaques solars que s'estenen pels camps d'aquest municipi del Segrià.
2: Adverteixen que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, el conegut com a Pla Plater, ja sigui en protestes o amb denúncies als jutjats.
3: La ciutadania de Catalunya i les seves entitats i sindicats s'oposen decididament a l'aprovació del Plater i demanen decididament que el Plater sigui retirat.
1: També hi ha ajuntaments que hi estan en contra i que demanen que es busquin alternatives que no trinxin espais naturals. I encara sobre el primer sector, l'agrari, el govern i els sindicats s'han de seure aquesta tarda per tractar quines mesures es poden aplicar per rebaixar l'impacte de la crisi.
2: Que va encadenant cops el cost desorbitat del combustible en contrast amb els preus paupèrrims que els paguen pels seus productes o els efectes del canvi climàtic.
1: I per tot plegat, recordeu que el dia 14 d'octubre Unió de Pagesos ha convocat una tracturada a Barcelona. Avui també serem a Figueres. A partir d'avui comencen a repartir 20.000 cubells entre els veïns per recollir la brossa orgànica.
4: Restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
2: Serà la primera vegada que es fa a la capital de l'Alt Empordà i, a més, es canvien tots els contenidors.
1: I recollirem també l'escàndol amb les zones blaves del Vendrell.
5: Hi ha una part d'obres, pues pinta una zona de la via pública que no té autorització i la gestiona com a zona blava.
1: Què ha passat? Doncs que l'empresa concessionària d'aquestes zones blaves va pintar 82 places de més sense permís als barris de Coma-ruga i de Sant Salvador. És a dir, que s'han estat pagant per llocs que haurien de ser gratuïts.
2: L'Ajuntament se'n va donar a finals de juliol, però el decret per retirar aquestes places de pagament no es va aprovar fins fa 20 dies.
1: L'empresa, que té una tercera part de participació municipal, ja ha presentat recurs. Pel que fa al trànsit, ara ho dèiem, que pintava un matí complicadíssim a Barcelona, al final no ha estat tant. Com tenim el mapa de les carreteres a aquesta hora? Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, Estel, ha estat un matí tranquil al final pel que fa al trànsit i ho continua sent. Destaquem només un tram de retenció.
7: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
8: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 58%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la Mare Terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor dels Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes

0: setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumant minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre Minià, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada, amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi, Arnau Quadres i un gol, i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavís Supons A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bosc de Tosca a casa, en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats, estem segurs que l'equip farà un gran paper, i amb aquesta derrota inicien la temporada, segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del sub-11B, de l'Alavís sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base, i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i els propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista de l'Olencia Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícia en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer, de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
14: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
16: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
15: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la que caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
18: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
17: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
19: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
20: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
19: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
21: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
4: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE a Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts al territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Cobero, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio, ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duc ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
3: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde David Quirós per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
4: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
7: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents, que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
4: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
4: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista, perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part

0: aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Kitsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'en Vol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Veszprém. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
2: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
1: I encara en vol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
3: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
1: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
4: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire, tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys, o potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i als costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
14: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
13: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
16: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
15: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Notícies en xarxa.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
18: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o, de les àrees integrades de salut.
19: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
17: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
20: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
17: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: Us podem ampliar a la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
21: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:15. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
5: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar el seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
24: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
23: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
4: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: de música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuïm aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem, ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilern a Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77. El Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya. I derrotes de la Penya, 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa, 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fràquim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EA Kefa European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-los per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que ha millorat, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat sobretot les negociacions entre els partits de la majoria de la investidura per tal que el govern espanyol pugui tirar endavant el decret d'habitatge que estaria previst a aprovar demà i després hauria de passar també el tràmit de la votació al Congrés dels Diputats. També hem connectat amb Brussel·les, on aquest matí s'ha fet un Consell de Ministres de Defensa dels 27 per analitzar l'amenaça d'atacs híbrids de Rússia. I ens hem fixat també en els canvis que el Ministeri de Sanitat vol introduir en els protocols per tal que els CAPs, els centres d'atenció primària, puguin donar directament el tractament per fer un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
2: Doncs que el president del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pompidó, carrega contra el Tribunal Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia i defensa aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta dels consellers del govern de l'1 d'octubre. A l'esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent i ja que ha tingut accés a aquesta emissora, Conde Pompidó assegura que el Suprem ha fet una interpretació extensiva i contrària a l'esperit i finalitat de la norma. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única lògica i amb sentit comú. Per cert, encara sobre amnistia, l'Audiència Nacional també mou fitxa per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència. Els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'oblit judicial. Mentrestant, el País Valencià, Juan Fran Pérez Llorca afronta el seu primer discurs com a president de la Generalitat en el debat de política general amb un PP que es resisteix a confirmar si serà el cap de llista a les pròximes eleccions autonòmiques. Anem a València, Marta García.
3: L'oposició també ho interpreta més o menys així, perquè Diana Morán diu que avui no hem sentit el president perquè Pérez Llorca no mana i Joan Baldoví l'ha qualificat d'ànec coix. Discurs de 2 hores del president començant i acabant en valencià, però on ha prevalgut el castellà. Pérez Llorca s'han recordat de Pedro Sánchez en temes com la vivenda i en el que considera ell un greuge comparatiu del govern central amb el País Valencià i ha carregat contra Compromís. Diu que està més preocupat de contentar Catalunya que de pensar en els valencians i en aquest sentit diu mai serem, ha dit Pérez Llorca, una filial dels Països Catalans. Agraïments al suport de Vox i parlar també de la llengua.
4: Per descomptat que defendrem el valencià, que no pertany a cap partit, pertany al poble que el parla. I per lo tant, tenim que defensar el valencià. No van a poder reduir-ho, no van a poder manipular-ho.
3: Ara a les 4 se reprèn el debat amb la intervenció dels grups de l'oposició.
2: Protecció Civil, mentrestant, ha activat l'alerta del pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Anem ara al Centre de Comunicació d'Emergències, Barcelona, Miquel Jarque.
5: Bona tarda. L'alerta del pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6 fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat. Protecció Civil descarta els missatges és alert, tot i que es poden registrar crescudes ràpides en les conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
2: I un apunt més, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora que treballa a la L9 dels ferrocarrils de la Generalitat, que és la...
1: FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 53%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta,
2: sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Són les 4, bona tarda, benvinguts. Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. I el director general dels Mossos, Ferran López, assegura que en el cas que els activistes per l'habitatge campin a Barcelona, el cos no repetirà els errors que es van cometre el 15M amb el desallotjament per la força. López també ha assegurat que l'onada de segrestos exprés d'aquest setembre respon a un tipus de violència interna dins de l'entorn criminal. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'UO. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses i inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un SOS alert o restringir la mobilitat o alguna activitat. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. I en l'àmbit internacional també us explicarem que els 5 detinguts ahir, sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra, eren joves britànics que vivien a Londres. No se sap ni la motivació ni l'objectiu, ni què hi havia dins els vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació.

0: I en l'àmbit cultural també us explicarem que la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen els Geòrgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau, Barça, Eric Garcia i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats, dispersos i localment intensos al litoral i al prelitoral. Una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i la matinada. L'ambient ara és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 46%.

0: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora, com sempre, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Bona tarda. Complicacions per diversos accidents. A l'AP7, 4 quilòmetres de cua, a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona. Hi ha un carril tallat a l'autovia A2, un sol carril obert a Castellolí, també direcció Barcelona, per un turisme volcat. Hi ha uns 3 quilòmetres i mig de cua en tots dos sentits. I a la C-17, aturats entre Parets i Lliçà d'Amunt en direcció Vic per l'incendi d'un camió.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El sindicat de llogateres crida la ciutadania a participar aquesta tarda, a partir de les 7, davant el Palau de Congressos en una mobilització pel dret a l'habitatge. Pedro Sánchez hi té un acte oficial i el sindicat vol pressionar perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb mesures contundents. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i també la resta dels consellers de govern de l'1 d'octubre. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap si la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses, també d'inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un SALERT o restringir la mobilitat en alguna zona. I la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, en una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
2: Esports. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Georgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I ens falta repassar el temps. A poc a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats dispersos, també localment intensos, com dèiem, al litoral i al prelitoral, una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i també la matinada. L'ambient és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 49%.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Fresca Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres catalanes. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Uns 6 quilòmetres de retencions intermitents a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident i un vehicle avariat que talla un carril a tots dos punts. Es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a Castellolí, direcció Barcelona, per un turisme que ha bolcat a la mitjana. Hi ha uns 2,5 quilòmetres de cua. I destaquem també la retenció a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt, en direcció Vic, on treballen per retirar un camió cremat.
1: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims. I l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà a saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat sota fiança, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap ni la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Les valoracions de grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els Mossos investiguen la quarta detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es van endur un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a 3Cat Info que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals. Actrius molt destacades a les sèries que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Catherine Zeta-Jones és una narcotraficant perseguida per sicaris a Kill Jackie d'HBO. Florence Pugh a Netflix interpreta la mare que abandona els seus bessons a l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck.
3: Esports. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Geòrgia-Ucraïna, amb Benat del Girona la davantera ucraïnesa, amb empat a 0 el marcador. També juguen avui el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia, tots dos a 3:15. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé.
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 55%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, a 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la mare terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar

0: presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor dels Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumant minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre mini A, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada, amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi i Arnau Quadres, i un gol i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana, en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavi Supons A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bos de Tosca a casa, en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats, estem segurs que l'equip farà un gran paper i amb aquesta derrota inicien la temporada, segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del Sub-11B, de l'Alavi Sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més!
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Uns 3 quilòmetres de cua a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23 des d'Esplugues per enllaçar amb l'avinguda Diagonal, on hi ha algun tram del lateral tallats per un acte oficial al Palau de Congressos. També cua a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, i a causa de diverses incidències encara complicacions a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona i a l'AP7 a l'Ametlla de Mar també en direcció Barcelona-Tarragona.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims, i l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si dona suport. El sindicat de llogateres crida la ciutadania a partir d'aquesta hora davant del Palau de Congressos en una mobilització pel dret a l'habitatge. Pedro Sánchez hi té un acte oficial i el sindicat vol pressionar perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb mesures contundents. El president del Tribunal Constitucional es carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i també la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència, que s'està redactant i que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i també l'augment de preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda als sindicats, que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. La pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
2: Esports. Els jugadors del Barça, Eric García i Karim Adeyemi, tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per diferents motius. També en futbol, avui es tanca la votació per escollir el guanyador a la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I ens falta el temps. Durant les pròximes hores els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard, al litoral i també cap al prelitoral. Estem a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectaran dimarts, durant el matí, a la meitat sud del país, i cap a la tarda també es desplaçaran cap al nord.
3: Trescat Info.
0: 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 57%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar,
0: i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Les 8, bona tarda. Comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté tallada l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos en tots dos sentits per la concentració convocada pel sindicat de llogateres. També hi ha tallat el lateral en direcció d'entrada i obert el lateral en direcció de sortida. Provoca 2 quilòmetres de cua d'Esplugues a la Diagonal direcció Barcelona i també retencions a la mateixa avinguda Diagonal en direcció de sortida. Es recomana fer servir vies alternatives.
0: El PSOE continua negociant el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense tenir encara els suports garantits per aprovar-lo. Segons l'esborrany de decret a què ha tingut accés 3cat.info, el govern espanyol planteja una pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que s'acaben a finals del 2028 i prohibeix els desnonaments també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. I el Regne Unit ordena la llibertat amb mesures cautelars per als 5 joves britànics sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar nord-americana a Anglaterra. Les autoritats antiterroristes deixen clar que les investigacions continuen i una de les línies apunta cap a la possibilitat que treballessin per algun govern estranger. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i l'augment de preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta tarda als sindicats, que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. I els Mossos investiguen la 4ª detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es van endur d'un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals.
2: Esports.
3: Els jugadors del Barça, Eric García i Karim Adeyemi, tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per diferents motius. D'altra banda, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els 3 grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions del president del Madrid sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, es complicarà durant les pròximes hores. Avui cap al tard, les pluges arribaran de mar cap a terra i serà demà...
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 65%.
7: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continueu així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Paul Anka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Vull fer-ho.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió un grup gairebé desconegut espanyol que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

i l'amor, eh? Avui, com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el DJ o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66, que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca, això sí, l'any 66. Que si veia...

0: L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh,
2: Cocodril Club amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carol King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carol King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carol King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carol es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Vinto Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb la

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori, sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ocejà. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bon vespre, són les 9 tocades. Comencem aquí una nova sessió de ple municipal de l'ordre del dia, són 28 de setembre de l'any 2026. Comencem a lectura i aprovació de les actes de sessions anteriors, que s'aproven totes per unanimitat, no? Sabem que les actes són la gravació, a part del resultat polític de secretaria, etc, etc. El punt número 2 és l'aprovació inicial de l'acord de la normativa del DUPROCIM. El DUPROCIM és el document únic de protecció civil de municipal d'Arbúcies. L'ha redactat un tècnic de la casa i és per homologar els plans de protecció civil municipal. Recordem que hi ha el pla d'emergències associades a malalties transmissibles d'emergents, les emergències per onades de calor i de fred, el risc d'incendi forestal, que aquest té un nom concret que és Infocat, el risc per nevades, que és Neucat, el risc sísmic, que és Sismicat, el risc per ventades, que és Vencat, el risc per inundacions, que és Inuncat, i els riscos de transport, que com es podeu imaginar, és Transcat. D'acord? És el document que tinc aquí sobre la taula, amb els plànols i tot, i aquí s'explica doncs, a totes les persones que formen part del gabinet d'emergències i d'actuació en el cas de problemes i necessitats del poble, on hi ha sobretot el món tècnic, hi ha els bombers, ADF, policia local, hi ha protecció civil, etc. No? Hi ha tots els grups que formen part, i d'aquí quan hi ha una emergència és el grup que reuneix. La seu per reunir-nos per les emergències és el local dels bombers, que tenen una sala gran on hi fan ells cursos, xerrades i coses, i allà és la sala de control on tenim totes les eines necessàries, no? Des del walkie-talkies fins als mapes posats a la paret, des del projector per saber tot el muntès, etc, etc. D'acord? Hi ha alguna pregunta a fer? Esther?
1: Bona nit. No, només que si han quedat esmenades el que vam parlar a la comissió informativa.
0: Sí, sí, es va parlar amb el tècnic que, com que havíem aprovat aquest mateix projecte fa uns anys, doncs sense voler, doncs amb un totxo com és aquest, doncs havia saltat dues coses que es va parlar per poder-les rectificar. Ja estan arreglades i ratificades. Per tant, l'aprovació és per unanimitat, d'acord? El punt número 3 és demanar una subvenció per prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions i nucli urbà. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya doncs ha fet una resolució en el que abasta tot el país, tot Catalunya, perquè cada municipi faci la sol·licitud per fer el que s'anomenen franges perimetrals antiincendis. Aquestes franges, Arbúcies, ens afecten a totes les urbanitzacions, òbviament, fins a tot el Coll, Fogueres de Montsoriu, a part de les que són dintre a tocar del nucli urbà, i també afecta el que és l'entorn del nucli urbà. Una part de l'entorn del nucli urbà ja està absorbit per les mateixes urbanitzacions. Per exemple, l'urbanització de la Plana agafa un tros del nucli urbà que per tant, lliga una cosa amb l'altra. Tot això, segons els serveis tècnics municipals, pujaria 102.000 euros, 102.500 euros, IVA inclòs, i l'acord és que, vistes les bases publicades per la Generalitat de Catalunya aquest juliol 2026, doncs on es regulen aquest tipus d'ajuts, en aquest tipus d'ajuts també queda molt clar quin és el tractament que has de fer-li a les vegetacions, no? Els arbres, quina distància de tenir entre una capçada d'un arbre i una altra capçada d'un arbre, etc. El sotabosc ho regula tot, els metres, el perímetre que ha de, els 25 metres que ha d'envoltar la urbanització, el nucli urbà. Aquí també s'hi compta les carreteres, també formen part d'aquests 25 metres, per posar exemples. Els prats i tot això també formen part d'aquests 25 metres. Vull dir que no tot és massa boscosa. També hi ha a l'entorn del nucli urbà moltes altres coses, no? I per tant doncs, s'ha d'aprovar si demanem la subvenció per fer-ho. Això després tens uns anys per executar-ho i anar-ho fent. També s'ha de dir que aquest és el màxim que ens tocaria als Arbúcies, aquests 102.000 euros. Després dependrà la Generalitat de Catalunya els diners que vulgui donar depenent del marcatge que tenen ells de perillositat, no? I als Arbúcies estem en zona de risc baix. Això vol dir que ens tocarà la part baixa de la subvenció, segurament, no? I la resta l'ha de posar l'Ajuntament. Ja la llei preveu que es pot repercutir en el municipi, en la gent del poble, a fer aquestes franges perimetrals. D'acord? Però, bueno, les que hem fet fins ara mai s'han repercutit amb ningú del poble, sempre les ha assumit. La diferència entre la subvenció i el cost real sempre l'ha assumit l'Ajuntament en via directa, no? alguna pregunta, tema, no? S'aprova per unanimitat, entenem. El punt número 4 és la ratificació d'un acord de la Junta de Govern per aprovar el contracte de lloguer d'una finca per destinar-la a magatzem municipal. És una finca que té una nau industrial de més de 1.000 metres quadrats. Tota la finca fa 1.700 i escaig, 1.700 i pico de metres quadrats, i l'Ajuntament d'Arbúcies, doncs, la llogaria com a magatzem municipal fins a l'any 32. És un contracte de lloguer en dret a compra on tu pagues uns diners cada mes i una part d'aquests diners resten del valor total de la finca. Que el valor total d'aquesta finca, segons els serveis tècnics municipals, és de 240.000 euros. D'acord? Llavors el pagament es començaria, no s'ha fet cap pagament encara, però es començaria segons l'acord d'aquest signat a l'agost d'aquest any, per tant ja seria la segona mesada, i és de 1.500 euros cada mes. Després la quantitat va variant, i a partir del maig del 28 fins al maig de l'any 30 són 2.000, i a partir del juny del 30 fins al juliol del 32 són 2.500. El juliol del 32 és quan hi ha la clàusula on has de decidir si ho compres o no ho compres, si ho quedes o no t'ho quedes. D'acord? Vàrem parlar a la reunió informativa de quina finca és, si ha de dir quina, per quina finca és. És la nau que tenim de magatzem municipal. El coneix tot el poble, no? D'acord? Per tant, com que és la ratificació de l'acord... Es vota?
2: Sí.
0: Per unanimitat, doncs s'aprova. El cinquè punt d'ordre del dia és donar compte del decret d'aprovació de modificació de crèdit, allò que fem sovint, que és... partides que els hi falten diners i altres partides que en sobren, doncs és on s'han de canviar de lloc, senzillament. El nom és molt, molt rimbombante, no? Aprovació d'expedient de modificació de crèdit, de modalitat de transferència de crèdit, però la llei diu que ha de tenir aquest nom, i és, són 16.000 euros que s'han d'incorporar del pressupost de la despesa del projecte que s'està executant ara, que és el canvi de la xarxa d'aigua i renovació de les voreres del carrer Estenedor. Banda i banda s'està fent pujant al costat dret, després s'ha de fer al costat esquerre, a Loreto Mataró també s'està fent en un dels costats perquè així es manté el trànsit i tot plegat, després es farà a l'altre costat, i després hi ha el Segimon Fogaroles, una part del Segimon Fogaroles que és davant dels pisos de Can Crous, des del Pont dels Rojos fins aproximadament després uns 25-30 metres després del trencant que hi ha el baixador, que hi ha l'aparcament de l'era de Can Puig, aquell aparcament que hi ha de sota, sí? Perquè ens entenguem fàcilment, davant de la farmàcia que hi ha actualment, més o menys acaba allà, no? Acaba allà, però per l'altre costat, per l'altra vorera, d'acord? Recordem que el carrer Estenedor fa la vorera tota ella nova, tant a un costat com a l'altre, i a la part del carrer Estenedor que hi havia el carrer vell històric, que és abans de la llar de jubilats, en Torroquer i la llar de jubilats, allà està tota l'amplada de la vorera, d'acord? Aquests 16.000 euros són el tema del projecte, perquè quan nosaltres vam incorporar la despesa del projecte en el cost total, després la Generalitat ens va... Recordem que val 603.000 euros, hi ha una subvenció de l'ACA de 300.000, hi ha la part del pla d'obres de 140.000 euros aproximadament, i la resta és aportació municipal. I llavors es va notificar que la redacció del projecte, 16.000 euros, no entrava a la subvenció, o sigui, no podíem incorporar-ho en totes aquestes subvencions, no? I com que l'obra la vam adjudicar per 603.000 euros, que és el que hi havia en la proposta del projecte, doncs aquests 16.000 euros doncs ara s'han de rescabalar d'un altre lloc per poder-los posar aquí i poder pagar aquest projecte a l'empresa que l'ha fet. Els diners surten de millores d'edificis públics, concretament de l'Ajuntament, perquè hi havia millores d'edificis públics, hi ha una partida que es va repetir any rere any, i en aquest cas doncs, aquests diners no es gastaran, són allà i no es gastaran, són 10.000 euros, i 6.000 euros que es treuen del projecte de càmeres, perquè havíem previst 25, si no m'equivoco, i ens estan fent el projecte i s'anirà al voltant dels 15. Per tant, hi ha aquests diners que pot rescabalar també d'allà. Com varen posar 25 en el pressupost, era una previsió que hi havia inicial, i el resultat final en aquest cas serà més positiu per nosaltres i el cost final serà una mica menor. Preguntes?
2: No?
0: Per unanimitat? Bueno, de fet no es pot donar compte d'aquest expedient, eh? Després hi ha l'altre punt d'ordre del dia, que és l'adhesió al manifest del mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull, ha enviat a tots els ajuntaments del país el manifest d'adhesió a les assemblees de Pau i Treva, no? L'11 de juny d'aquest any el Parlament va aprovar els actes de commemoració del mil·lenari d'aquestes assemblees, 1027-2027. La primera va tenir lloc al Rosselló, quan el Rosselló encara formava part de Catalunya, i està considerat l'antecedent primer de la institució parlamentària de Catalunya, no? I també està reconegut com una de les primeres expressions parlamentàries d'Europa. Com a ajuntament, en aquest manifest ens comprometem, a part d'aprovar-lo, a reafirmar la importància de l'Assemblea de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, la continuïtat històrica d'un model institucional, l'existència d'unes institucions polítiques i jurídiques pròpies que fonamenten el dret històric de Catalunya a l'autogovern, la voluntat de Catalunya de contribuir a la construcció d'un ordre internacional més just, basat en la pau, la col·laboració i el respecte mutu, el compromís amb la pau com a valor fonamental de la convivència humana, el diàleg, mediació i la cultura del pacte com a eines essencials per a la resolució de conflictes, el respecte pels drets humans, la convivència basada en la justícia social, la cohesió i la inclusió i el reconeixement de la diversitat i la responsabilitat col·lectiva en la prevenció de tota forma de violència. I per això com a Ajuntament ens comprometem a preservar i difondre el coneixement de les assemblees de Pau i Treva com a origen de la tradició parlamentària catalana, incorporar aquest llegat en iniciatives educatives, culturals i institucionals, a promoure espais de debat, participació i acord que reforcin la cohesió social i la resolució pacífica dels conflictes, defensar i enfortir les institucions pròpies de Catalunya com a garantia de l'autogovern i com a expressió del nostre dret històric inalienable, projectar els valors de la pau, el diàleg i el pacte en l'acció pública i social, vetllar per la plena vigència de la democràcia, la dignitat humana i els drets humans i impulsar polítiques que afavoreixin la cohesió social, la justícia, la inclusió i el respecte a la diversitat. És un resum de tot el manifest i de tot plegat. Alguna pregunta? No? Per tant, ens hi adherim. El problema és adherir-nos-hi, d'acord? I el punt número 7, els precs i preguntes, si té algun prec o alguna pregunta, sí, digui. Esther?
1: Mira, nosaltres vam veure un cartell cap aquí dalt, a la zona del càmping del Vidal, que posa pròxim asfaltat de la carretera del càmping Vidal Park a la comarcal 543 amb 2.500 metres de longitud, patrocinat per Tal, amb la col·laboració de Tals, hi ha uns quants, i després a la carpeta del regidor ens surt que s'ha entrat una instància de sol·licitud d'oposició de l'asfaltatge de part de les persones que estaven en aquest cartell. Per tant, ens hem quedat com una mica descol·locats. Hi ha asfaltatge, no hi ha asfaltatge. Què significa aquest cartell? Perquè és un cartell que no hi ha logos. Normalment, quan es comença un asfaltatge, es comença una obra, hi ha logos de la Generalitat, hi ha logos de qui sigui, sí. I per tant, això ens ha quedat una mica descol·locats.
0: Hi ha gent que tira poc a mi del mig, a vegades. I aquest és un d'aquests casos. Deu fer fa mig any ben bé o una mica més, el propietari del càmping Vidal va venir a dir que volia asfaltar la carretera des de baix al trencant de la carretera que esmentàvem, la carretera de Viladrau, que en diem, fins a l'entrada del seu càmping. Nosaltres vam dir que això és parc natural i per tant que aquí tenia que fer aquesta sol·licitud no a l'Ajuntament d'Arbúcies sinó al parc, i a partir d'aquí no hi ha res més. Ell ha posat els cartells, però no hi ha res més. No hi ha cap acord del parc. El parc no havia aprovat ni desaprovat, que sapiguem ara mateix. Tampoc sabem si ho ha demanat o no ho ha demanat. I no hi ha res més. Jo el que sí que puc dir és que va comentar que tenia el suport de tothom, i com vostè ha comentat abans, no té el suport de tothom, no? Bé, nosaltres li vam deixar molt clar que era un tema que sobrepassava les competències municipals i que, per tant, es tenia que adreçar a la instància que corresponia, no? I si el parc li deia que sí, que després havia d'entrar la llicència d'obres a l'Ajuntament, però amb l'acord del parc. Perquè després nosaltres aquesta llicència d'obres la tornem a enviar al parc, però el parc verifiqui que realment allò que hagin pogut dir de paraula s'ajusta en el projecte que es presenti d'asfaltatge. Imaginem-nos que a paraula s'ha dit que s'asfaltaran 2,5 metres i en el projecte diu 3 metres o 3,5 metres, no? Imaginem-nos que de paraula s'ha dit que no es tocarà cap talús ni es tocarà res i en el projecte surt que retallen talusos o coses, no? Doncs clar, aquesta és la dinàmica pròpia, no? Primer, si vostè vol asfaltar aquesta carretera, ha d'anar al parc. El parc li dirà és o bèstia, i un cop el parc li hagi dit suposem que sí, suposant que li digui que sí, ens heu de fer el projecte, l'heu d'entrar a l'Ajuntament. Aquest projecte, quan l'entreu a l'Ajuntament, els serveis tècnics el miraran i després l'enviaran als serveis tècnics en els serveis tècnics del parc. I després, amb el vistiplau dels serveis tècnics del parc, quan torna aquí, els serveis tècnics municipals diuen que sí. És la dinàmica que es fa no només amb aquesta carretera, sinó amb totes les obres que afecten dins el Parc Natural del Montseny, des de l'arranjament d'una teulada, la reconstrucció d'una casa, canviar una casa d'habitatge unifamiliar a turisme rural, etc. No? Tota l'amplitud d'elements que afecten el parc i que representen canvis, modificacions. Una carretera, si una carretera passa per davant d'una casa, perquè abans les carreteres passaven per davant d'una casa i l'ha agafat una gent i la vol canviar, doncs aquesta modificació ha d'anar al parc també. D'acord? Per tant, nosaltres ens vam quedar igual que vostès, de sorpresos. Hi ha gent que ens ho ha preguntat, els veïns dels Colls, el... etc. I a partir d'aquí, nunca más se supo, que diuen en castellà, d'acord?
1: Per tant, no hi ha res, no, res entrat no. A l'Ajuntament.
0: De fet, no sabem tan sols si ha anat al parc a dir-los-hi. No ho sabem, tampoc ho hem preguntat, perquè pensem, ja ens arribarà si toca i convé, ja ens arribarà, però d'això fa mig any o més, eh? No sé si era abans de Nadal o després de Nadal, però per aquells vols. Ells vols era.
1: No hi ha més aquesta contradicció de que el cartell posa unes coses i les instàncies unes altres.
0: Sí, perquè llavors hi ha hagut gent que ha vist aquest cartell, han actuat i han dit a l'Ajuntament que ells no hi estan d'acord.
1: I l'altra pregunta és que...
0: De totes maneres, perdó, si el parc li dona permís, no sé, carretera del parc, per molt que en Pere Garriga no li agradi, o el que sigui, doncs... tindrà la potestat de fer-ho segurament. Ara, després ha de complir tots els requisits.
1: D'acord. I llavors, l'altre que volíem preguntar és que fa dies que no veiem les pantalles, la del Camprodon i la de l'entrada del poble.
0: Això, ai, perdó, m'he deixat una cosa abans, excusar l'Àlex, que està malalt. Perdoni, l'Àlex Serraïm està malalt i per tant l'ha demanat que l'excusés, Ho he dit? Ai, perdó, em sap que no ho havia dit, perdoneu, Ho he dit a micro tancat, però no legalment, la senyora secretària, no? Està amb la grip. Sí, aquí el tècnic ens ho podria explicar millor, però estan a arreglar. Si se'n recorda, aquestes pantalles i fallaven alguna cosa, si alguna cosa dir malament, qui m'ho dius? Sisplau, aquelles pantalles hi havia trossos, la del Camprodon, per exemple, trossos que no es llegia res, que no veia res, no? Llavors, aquestes pantalles s'han hagut de desmuntar i s'han hagut d'apuntar a Alacant, que és l'empresa que les va fabricar en el seu moment i entonces la vam comprar. Per tant, estan a Alacant. Quan estiguin arreglades, tornaran i les tornem a posar. No hi ha més. Passa que anar a Alacant, són pantalles delicades, un bon volum, anar cap allà, l'han de desmuntar tota. No és allò de dir, falla una bombeta, canvia una bombeta, l'han de desmuntar tota, perquè els seus circuits electrònics o elèctrics, no sé què, llavors a vegades el fan un costat o d'un altre, i s'ha de desmuntar tota. I el cost és de...
2: Tenim cost del transport, falta que facin la derogació un cop l'hagin obert i hagin vist que hi ha...
0: Ah, doncs això, doncs, el tenen allà, els hem portat allà i ara ens han de fer el pressupost de què val arranjar-les.
1: Perquè potser
0: potser
1: es podria, no sé, des de la meva desconeixença, i aquí el tècnic també em pot dir xerres del que no saps, però potser també era un sistema que poder ens ha quedat com una mica obsolet el nivell de leds i tot plegat, o creus que sí que es poden arreglar?
2: En el seu moment, quan es van posar, la solució estàndard que hi havia era aquella. Llavors, amb el temps,

0: tot d'entrever.
1: Molt bé.
0: I,
1: sí, sí.
0: I per això al final doncs, vam proposar això de portar doncs, les pantalles fins a fàbrica. I allà sí que tenen tots els mecanismes per poder detectar i poder fer una valoració de tota la reparació.
1: Molt bé, i quan gràcies. Ens envien el pressupost decidirem si es fa
2: és
1: o es canvia.
2: És on anava per veure que si realment doncs, fa molts anys que les teníem posades, això evoluciona tantíssim ràpid els canals de rec de LEDs i tant com hi ha, doncs que no sigui...
0: Sí, però al final la tecnologia en si, la imatge que donava, la imatge és... La tecnologia de la imatge és la mateixa, perquè al final són LEDs de colors que creen una imatge amb una resolució molt baixa perquè està pensat de ser vistos, són molt grans i perquè es vegin a una distància molt, molt llarga. I la creació de continguts es feia a través d'un ordinador, per tant es podia fer el que es volgués, fos imatge, tant d'imatge com vídeo. Per tant, no hi havia aquesta limitació tècnica de ostres, no podem emetre segons què perquè no ens ho permet. Això no hi era, aquesta limitació. Per tant, podien LEDs, evidentment, des de llavors, ens podien més eficients energèticament, amb una millor lluminositat, però al final la resolució venia donada també pel número, pels panells, per la resolució pròpiament del panell. Per tant, no és un salt tecnològic important del que es va posar amb el que hi ha ara, sinó més aviat d'això, de la pròpia durada o dels components interns. Però no és allò que hagi quedat desfasat per si mateix. Si no hi hagués hagut l'avaria, doncs podrien estar funcionant correctament sense limitacions.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies per l'explicació. Teníem el tècnic responsable del tema aquí que ens ha pogut explicar molt millor del que jo hagués explicat. Alguna pregunta més?
2: No.
1: No? Per part dels altres regidors. Jordi?
3: Per si algú pregunta o us fan comentaris. Aquest cap de setmana en les jornades multiculturals i solidàries, i el dissabte n'hi ha el passe de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, de l'Emma Vilassau i tot això. Us arribarà que val 3,50 € entrar, o sigui, és en pagament d'entrada. Això és degut a que és una pel·lícula d'estrena, i pels drets i per llei, fins que una pel·lícula no fa un any que està al mercat, no te la deixen passar gratuïtament als puestos. Llavors l'opció que hem trobat, que 3,50 € és l'entrada mínima que t'exigeixen, que el tiquet de l'entrada serveixi per poder anar al dinar del dia següent a la plaça, que val el mateix, així qui vulgui compensar-se una cosa amb l'altra podrà, però el fet de que es faci pagar per anar a veure la pel·lícula no és voluntat nostra, sinó que és voluntat, és el que marca la llei de propietat i de les distribuïdores de cinema i tot això, vale? A Cal Xic, a les 6 de la tarda, i les entrades es venen a la Gavella i allà un ratet abans, si és que en queden.
1: D'acord. La plec de la capella ha anat bé? Ha anat bé, sí. Doncs no sé si no hi ha... Sí. Va. Molt bé, alguna pregunta més? Doncs no? Algun comentari més? No? Doncs moltes gràcies a tothom, gent que ens heu estat escoltant i gent aquí a la sala, i fins a la propera. Fins ara, bona tarda.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones, i li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduíssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys.
1: For I don't love you anymore.
0: I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia a escoltar un fragment.
2: Hola, mama.
3: Hola.
2: Acabes de fer 93 anys.
3: Sí.
2: Com ho portes, això?
3: Bé, amb salut i bon humor.
2: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
3: Sí.
2: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
3: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
3: Ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Not unusual to be loved by anyone. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. With anyone. But when I see you hanging about with anyone. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la, els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. It's not unusual, it happens every day. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. It's not unusual to be sad with anyone. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers. Negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
1: No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño. No.
1: ¿Después su mayor éxito?
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit, i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's

That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: No elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu a en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent s'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset, després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos

0: Still, quina meravella. Perhaps they never will. Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz.
1: FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 85%.